Universitat. Tracte correcte, intel·ligent. Si obre la boca, sempre s'endú a la gent. Dona fidel i fills al dia. Un avi, una àvia, un lloro i una tia. És partidari del progressisme, dintre d'un ordre i sense extremisme. Guanya les garrofes, comprant i venent, i fa grans negocis, però honradament. En fi, senyors meus, és la formosura.

l'inspecció de sanitat obligatòria si es vol ser candidat. Quan li examinen el sotacos se sent un